0: Música de proximitat.
1: Vorejant el Mississippi, on flameja un sol d'or, cercant alhora el misteri de la música i de l'amor. La sirena de pell colorada que trasllueix de

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.

agafem-nos a la vida amb alegria, amb optimisme, i creieu-me, creieu-me, no feu disbarats. Jo us asseguro que si us matéssiu, us empenediríeu tota la vida. Tota la vida. Tota la vida.

Li emmagatzemo els millors records. Un petó en un bosc, la clau del rebost, aquella joguina, les barques al port. Tinc una capseta a dins del meu cor. No guardo disgustos ni tampoc rancors. Mil i una olors, peixos de colors, històries de Xina,

0: Ràdio Arrels. Són les 7.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: L'hora 100% en català.
2: A Ràdio Arrels.

merda, agonitzen que s'esquerda, sembla que em penja i despenja davant dissabte i un mes.

Aquesta és la història d'un eriçó que vivia a la muntanya. Es deia Bru, l'eriçó Bru. I aquesta és la

sortia cada matí de casa seva, alegre i de bon humor, a buscar menjar. Sempre trobava alguna cosa, glans, herbes, flors, insectes... Sovint tornava a casa ben content i satisfet del seu dia. Però un bon dia, mentre remenava les fulles del bosc buscant glans, va sentir un soroll darrere uns matolls. Espantat i sense entendre el que estava passant al seu voltant, es va encongir i encongir fins que es va fer una bola. Una bola de punxes, esclar. D'aquesta manera ningú li podia fer mal. Però què seria allò que s'amagava darrere dels matolls? La curiositat el va fer desplegar-se i acostar-s'hi lentament. Quina sorpresa! Un altre eriçó! Quina il·lusió! Pensava en Bro. Ja tinc un amic. Li va agafar moltes ganes d'abraçar-lo, però... com s'abracen dos eriçons? Si es punxerien per tot arreu! Tot arreu, tot arreu, tot arreu.

0: però es va quedar trist. Havia trobat algú a qui no podia abraçar. El va deixar marxar i es va quedar sol. I encongint-se, es va convertir de nou en una bola de punxes. Estava trist. Aviat va entendre que havia de continuar. No podia oblidar-se d'ell mateix. Havia de continuar buscant menjar. A poc a poc va anar recuperant la seva alegria i va anar recollint aglans i altres fruits que li agradaven molt. S'estirà una estona a jeure entre les arrels d'un arbre que sobresortien de la terra i s'adormí. Quan va obrir els ulls, tenia algú que l'observava. Era un mussol! I es deia Pot! Pot! En un primer moment es va quedar espantat una mica, però no va voler fer-se una bola de nou perquè se'l va mirar i... quins ulls més bonics que tenia! I quina cara més tendra! De sobte, se'n va adonar. En Pot sí que el podia abraçar. En Bru va posar molt content, molt i molt content. A partir d'aquell moment, en Bru acaricia les plomes d'en Pot i en Pot passeja les ales entre les punxes d'en Bru. I han continuat el camí junts. Mentre en Pot dorm, en Bru aprofita per buscar menjar. I quan en Bru dorm, en Pot l'abraça i el protegeix de la foscor de la nit.
1: Bé, aquesta és la història d'en Bru, d'en Bru i d'en Pot. Els dos viuen a la muntanya i quan es troben canten aquesta cançó.
0: Bé, aquest estribet, no?

0: Radio Arrels, el volum 88.2.
1: Ràdio Arrels.
2: A Sant Nazari, 95.

0: Ràdio Arrels, 100% en català.
1: Ell és com un àngel, viu a la vora del foc i t'encén la fantasia a poc a poc. Ell és una joia enmig d'un paisatge brut, però quan balla transporta un món desconegut. Si ella balla t'hipnotitzarà. Ella balla i t'hipnotitza. Si ella balla t'hipnotitza.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 8.
3: Ràdio Arrels. A Sant Pere dels Forcats, 93.1.
2: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
0: Esperem que passeu un bon diumenge amb Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
1: Odonímia mancant. A qui li dedicaries un carrer de Catalunya Nord?
2: A Ràdio Arrels, a aquesta hora, podem saludar Lluís Puig. Bon dia, Lluís.
3: Molt bon dia.
2: I t'hem preguntat a qui li dedicaries un carrer a Catalunya Nord. Doncs, qui ens has respost?
3: Amb una persona del sud. Us proposaria fer-li un carrer en Joan Fuster. Joan Fuster i Hortells, nascut a Sueca l'any 1922. Persona que va rebre algun atemptat, fins i tot a casa seva, autor de nombrosos llibres importantíssims per a la literatura catalana, i em sembla que donar un carrer amb visió de Països Catalans ens és molt necessari.
2: Creus que em falta, o sigui, ara deies que amb visió de Països Catalans a vegades s'intenta doncs, donar carrers lligats amb el catalanisme, diguem, però moltes vegades són noms del nord. Creus que falta una mica aquesta visió de personalitats importants del País Valencià? O...
3: Sí, no ens cal caure tampoc en un centralisme de la perifèria, en definitiva. Sí, sempre he defensat els Països Catalans. I ens vam trobar fa dos anys i mig o tres, ara no t'ho sabré dir exacte, que el comissari de l'any Fuster, de la celebració que es feia, vam detectar que a Catalunya Nord no hi havia res, cap cosa dedicada a Joan Fuster. Vam fer correveus i vam tenir la sort que l'Ajuntament d'Elna va agafar aquest ham al vol i va batejar una sala d'un espai municipal d'Elna amb el nom de Joan Fuster, una sala Joan Fuster. Però és que no havíem trobat absolutament res de Joan Fuster i la importància literària, política, ideològica d'aquest tuitaire abans de que nasqués el Twitter. Amb els seus aforismes, tothom ha dit que és el millor i gran tuitaire abans que existés Twitter, no? Per això us proposo en Joan Fuster.
2: Creus que la població, diguem, a Catalunya Nord coneix prou aquest personatge dels Països Catalans?
3: No, de ben segur que no, però per això també poden servir els noms de carrers o places o sales o espais o racons o biblioteques o aules. També quan algú diu, i com és que aquest nom, aquest espai es diu Joan Fuster, és l'ocasió, avui en dia hi ha un codi QR, una placa enganxada a la paret, donar unes pistes, no? Si entre nosaltres no ens recolzem, qui ens recolzarà a nosaltres?
2: Doncs amb aquest missatge, la idea de dedicar un carrer Joan Fuster, que podria ser a una mica qualsevol poble de Catalunya Nord, no?
3: O a tots.
2: O sí, a tots. Sí. Molt bé, doncs moltes gràcies, Lluís.
4: Ràdio Arrels, a Sayagosa, 93.1.
5: Jo vaig ser testimoni de Jehovà, em passava el dia en el carrer,

0: Ràdio Arrels. Esquitxos de poesia. Pere Manzanares.
1: Patrick Gifreu és el més secret dels escriptors nord-catalans. Nascut a Perpinyà el 1952, s'ha dedicat professionalment a l'ensenyament i va començar a ocupar un lloc a la cultura trencant amb la tradició. De primer amb el mail art, la poesia visual i pintures, relacionant-se amb la generació de la contracultura de Barcelona als anys 70. Fang Tou i Tor Babel, el 1976 i 1979, el varen fer conèixer com a poeta. Seguiren altres reculls de poesia, narracions, assaigs, traduccions, interessant-se amb Dalí i Ramon Llull. Ha creat una editorial, les edicions de la Merci, per publicar les seves traduccions del francès al català, del català al francès, quedant sempre molt al marge de la moguda catalanista de Catalunya Nord, cultivant una imatge de dandy entre modernitat, postmodernitat i esoterisme. Del recull Telediari, publicat el 1980, hem escollit els poemes Mercat i Petiteses. Mercat. Sospito els estudis de mercat, aquell treball inescrupulós que esclaus agosarats compleixen amb deure acurat. Els peons d'un joc obscur, els mecanismes regulars, els tentacles d'un gran pop, d'una invisible tarantula. Desconfio dels bancs de dades, aquell fitxer omniscient que curosos investigadors afarten amb informacions. Les mesures de cautela, els judicis expeditius, els règims d'excepcions d'una societat malalta. Petiteses. Costa de creure en controls inescapables, compondre una cançó o sacsejar el cap, o si més no, escriure per donar constància de... Em considero naufrag degenerat, mòmia astuta de l'era televisiva. Preveieren en les tanques concèntriques reduïts espais de desfogament. Exemple, aconseguides finestres catalanes resultaren tot seguit portes ajustades, fins i tot aprofitant un neutre llegat com a punt de partida acceptable, s'entén, inesperats i escrutadors caps de personal es formalitzaren per menuderies acusant-me d'insolidari instint rebel. Em considero naufrag degenerat, mòmia astuta de l'era televisiva.
0: Esquitxos de poesia. Pere Manzanares.
2: Ràdio Arrels. A Forques, 95.

0: Marte.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels. Són les 9.
4: Ràdio Arrels. A Ribes Altes, 95.
3: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Arrels de rumba.
0: Joan Pau Escudero. La rumba és un dels gèneres musicals més populars a Catalunya i a tot l'estat espanyol, però l'origen del seu nom continua generant debat. Avui repassem algunes hipòtesis lingüístiques i teories que intenten explicar d'on ve aquesta paraula.
3: La rumba s'ha posat de moda, efectivament, a Catalunya, a tot l'estat espanyol, a França i més enllà. D'on ve aquest nom? Aquest nom se n'ha parlat molt, se'n parla des de fa alguns segles, des del segle XIX, pel cap baix. Hi ha moltes hipòtesis, no n'hi ha cap de clara a hores d'ara. Alguns lingüistes, com Joan Coromines, s'inclinen cap a una relació amb la paraula catalana rumb o rumbo en castellà, i això es tindria una relació amb mujeres de rumbo, i de mujeres de rumbo hauria passat a rumba. Ho veig una mica forçat, una mica... Això mateix, una mica forçat.
0: Més enllà de la lingüística tradicional, la paraula rumba, segons Joan Pau Escudero, ens porta a la Cuba del segle XIX. La mateixa sonoritat de la paraula apunta directament cap a paraules afrocaribenyes.
3: Tenint en compte que l'origen geogràfic de la rumba, l'àmbit cultural de la rumba, quan parlem de rumba, ens referim a la rumba cubana. La rumba cubana és una música, doncs, que se situa, que es desenvolupa al centre de l'illa de Cuba. Són poblacions que són esclaus o descendents d'esclaus que relacionats directament amb l'Àfrica, que parlaven llengües, doncs, que venien de l'Àfrica. Jo no conec aquestes llengües, no tinc cap teoria concreta, simplement diria que l'analogia fonètica amb mots afroamericans que no en falten, com bemba, timba, bembé, tumba, tot això ens orienta cap a un origen africà probable, més probable que no pas res que tingui a veure amb rumb i rumbo. Això seria per l'origen, hi ha feina, queda feina per fer, doncs, analitzant les llengües dels esclaus i dels descendents dels esclaus de la part central de Cuba, com ara Matances i Rodalies.
0: Per entendre com sona aquesta rumba, cal fixar-nos en les seves arrels vives. Així es va demostrar en la trobada de los muñequitos de Matances i els joves gitanos de Sant Jaume.
3: Per tenir una perspectiva sonora del que és la rumba en el sentit cubà de la paraula, doncs escoltarem ara uns representants, un grup emblemàtic de rumba cubana actual, que són els Muñequitos de Matances. Els Muñequitos de Matances van venir a Perpinyà precisament fa uns 2 o 3 anys, van estar a la Casa Musical i van estar en relació, doncs, amb joves gitanets de Sant Jaume, que van quedar fascinats per la capacitat, el domini de la polirítmia d'aquests cubans descendents d'esclaus africans, que fan música exclusivament amb percussions, amb tombadores, timbes, tota una sèrie d'instruments afrocubans, i sense cap instrument, altre instrument que la veu humana per cantar. Doncs hi va haver aquest intercanvi, i aquests cubans, doncs, que ensenyaven, doncs, com es tocava les percussions afrocubanes en aquests nens gitanos, que va ser un moment molt, molt bonic d'intercanvi cultural. Tot això amb una paraula que unia a tothom, però amb un significat molt diferent. És a dir, la rumba vista pels cubans i la rumba vista pels gitanets de Sant Jaume. És evident que parlem de dues rumbes ben diferents, molt diferents. Tot seguit, rumba cubana amb Muñequitos de Matances.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: L'actualitat de l'OPLC.
3: El mes de setembre és un mes de reentrada, no només a les escoles, sinó una mica començament de curs, i aquest curs volem iniciar una col·laboració mensual que farem amb l'Oficina Pública de la Llengua Catalana per saber una mica què està passant i quines són les actualitats d'aquest organisme. I per això a aquesta hora podem saludar el director de l'Oficina Pública de la Llengua Catalana, que és el Xavier Espinet. Bon dia.
4: Bon dia.
3: I també la gestora de projectes, que és la Laura Pi. Bon dia.
5: Bon dia.
3: Hi ha diferents temes sobre la taula, l'OPLC, i un d'ells és un diploma per ensenyants que s'està iniciant o augmentant una mica. Expliqueu-nos una mica com va això.
4: Bon, abans que res, agrair-vos la vostra acollida a Ràdio Arrels i el fet que puguem efectivament adreçar-nos a la vostra audiència per explicar el que fem a l'oficina per la nostra llengua. El DUI Ensenyants és un dispositiu que s'ofereix des de fa 3 anys, universitaris, 3 cursos, i que s'inscriu en la política de treballar per l'augment de recursos humans docents, ensenyants, per l'ensenyament bilingüe o bilingüe immersiu francès-català. És un dispositiu que es recolza en un partenariat amb Educació Nacional, que fa el mateix diagnòstic que nosaltres, així com amb l'IFCT i PVD, que és el partenari que forma i porta aquesta formació.
3: Per tant, l'objectiu, o sigui, el públic potencial, diguem, d'aquest diploma són persones que ja estan, que ja són ensenyants i que volen, o sigui, que volen poder donar classes en català, o és estudiants, diguem, d'ensenyament?
4: Ens adrecem, en principi, a ensenyants en actiu, que són pas dins d'una modalitat d'ensenyament de català o en català i que tenen un projecte professional d'evolució dins llur carrera per a més tard fer una iniciació o bé passar alguna mena d'habilitació o concurs intern de cara a esdevenir ensenyants bilingües.
5: El que és interessant amb aquest DU de català, bo, primer és que és un DU, és a dir, hi ha diversos nivells d'ensenyament del català. Un professor pot començar des del nivell A1 fins al nivell C1. Són 48 hores de català per any, són cursos que es fan al vespre, doncs el dilluns o el dimarts de les 6 a les 8, vol dir que es pot compaginar amb l'activitat professional. I el que veiem és que això, hi ha professors que o bé no són d'aquí i es volen iniciar la llengua catalana per poder iniciar els seus alumnes, o bé tenen el projecte de passar més endavant una habilitació o directament un concurs del CRPE. Són classes que és un dispositiu que està dirigit cap als ensenyants de primer o de segon grau, doncs tots els professors poden inscriure's en aquest dispositiu. Per això ens han de contactar directament o bé han rebut tota la informació via mail acadèmic, de fet, amb un formulari d'inscripció. I finalment, doncs, sí, el que cal saber és que és un dispositiu que interessa molts professors. Tenim entre 30 i 40 inscripcions anuals. I veiem també això, recorreguts de professors que han començat a la U i que estan ara al B2 o al C1, doncs realment veiem que són classes a les quals poden tornar a apuntar l'any següent, que pot durar sobre el temps, diguem, i dels quals realment estan contents els professors.
3: Evidentment és important que aprenguin català els alumnes de les escoles, però també hi ha a Catalunya Nord un teixit de cursos de català per adults, també tenint en compte, doncs, l'edat, diguem, mitjana de la població de Catalunya Nord i quanta ve de fora, també, vull dir, és una part important també per l'ensenyament del català. En aquest cas, l'OPLC, visibilitzeu una mica o intenteu donar a conèixer els cursos que es fan arreu de Catalunya Nord, no?
4: Sí, una de les missions de l'OPLC, diria missió històrica, que es va començar gairebé des de la seva fundació, és de visibilitzar d'una manera clara, coherent, l'oferta estructurada del territori pel que fa al curs de llengua catalana per a adults, doncs fora del circuit extraescolar. Hi ha horaris conciliables per a adults, i en aquest sentit cada any en fem una campanya de comunicació. Enguany reprenem la publicació del prospecte Bon Dia, que ens permet de visibilitzar l'oferta conjunta portada per projectes principals, l'IFCT, Òmnium i la Casa Generalitat, cadascun d'aquests actors porta el seu tipus d'oferta i dibuixa finalment un programa molt coherent i complementari que pot tocar una bona part de públics i de perfils. També cal dir que en aquest prospecte que publiquem i difonem també hi ha un codi QR que us permet d'accedir a un mapa on es cartografia el panorama d'actors associatius que porten una oferta no sempre de cursos de llengua, però d'activitats culturals, associatives, on el català és llengua vehicular. I de manera regular. Doncs entenem que també se pot aprendre el català, però també se pot fer en català, i és una bona manera d'aprendre i de recolzar la tasca d'aquests actors associatius que fan molt pel territori.
3: Aquest mapa és un recurs nou d'aquest any, no? El d'actors associatius?
4: Sí, és un recurs prou nou. És un recurs prou nou. I us animem a consultar-lo i us encoratgem a difondre'l. És un mapa que té vocació a enriquir-se, a complementar-se, a evolucionar.
3: Després l'OPLC també estem explicant una mica totes les diferents activitats que porteu. També teniu una sèrie de tallers més implementats, diguem, cadascun en alguna zona de Catalunya Nord. Evidentment, com deia abans, la reentrada ho és per tothom i suposo que ara toca renovar alguns tallers o potser n'hi ha algun de nou. Una mica com funciona això?
4: A veure, els tallers és un projecte que va començar fa 3 anys. Es tractava de portar una reflexió conjunta amb l'educació nacional sobre com proposar una gamma variada d'activitats pluridisciplinars en català, llengua vehicular, i que vindria a anar a reforçar, a recolzar la tasca ensenyant dels ensenyants bilingües o bilingües immersius del nostre territori. A partir d'aquí vam anar confeccionant un catàleg amb actors locals, i és important subratllar-ho. Es tracta de reforçar un ecosistema d'intervinents en català a fi de multiplicar, diversificar també els adults catalanòfons, prop dels mainatges. Deixi la Laura explicar un poc les característiques d'aquest dispositiu, que ja ha tingut una vida prou intensa i prou rica, però que continua enriquint-se amb noves propostes.
5: Doncs estem ara finalitzant el catàleg de taller, però si ja aneu a mirar la nostra pàgina web ja podeu veure una mica el que proposem. Doncs són tallers d'activitats que es fan en català. Les propostes són molt variades a nivell de temàtiques, però sí que s'insereixen en els programes escolars. És molt important que aquests tallers tinguin sentit amb tota la programació anual de l'ensenyant. I doncs són tallers que poden anar des d'una hora de taller fins a 8 hores, depèn de la proposta i depenent del contingut. I doncs el que és important recordar també és que això no té cap cost per l'establiment, són tallers finançats per l'OPLC. Doncs aviat via mail acadèmic també s'enviarà el catàleg i un formulari de reserves, i llavors un cop els professors hagin omplert aquest formulari, doncs ja els contactarem, els posarem en contacte amb els intervinents i ja es podran iniciar aquests tallers doncs, pel curs 2026-2027. És important també recordar que aquests tallers es fan en llengua catalana i llavors s'adrecen a les fileres bilingües o immersives.
3: Ens podeu donar alguns exemples d'aquests tallers?
5: Sí. De fet, hi ha tallers diversos. Hi ha un taller, per exemple, que es fa amb Les Petits Débrouillards, que és un taller toc de ciència, es diu. Doncs un taller on s'experimenten sobre diverses temàtiques que poden ser l'aigua, l'aire o el paper o bé. Doncs això es fa amb Les Petits Débrouillards, però també tenim a Molinet de Pebre un taller de cant doncs on treballen cançons més aviat tradicionals o populars, i ho fan amb un toc una mica amb música electrònica, amb un toc una mica més modern. Aquest any també afegirem al catàleg de taller doncs una proposta, i ja n'hem parlat aquí, amb el Casal del Conflent, una proposta al voltant del Kamishibai i d'aquestes llegendes i tradicions orals. Doncs vet aquí, veieu amb aquests 3 exemples, no, la varietat, i aquest any proposaríem 10 tallers doncs, per a les escoles i col·legis o liceus del territori.
4: Afegiria, si m'ho permeteu, el taller Bilontòmetre, que és el primer taller que vam muntar en aquest projecte, que ens va encoratjar a anar un poc més lluny, que és un taller per prevenir les violències sexuals i sexistes. Afegia també el fet de que el camí Xibai, com ha dit la Laura, s'afegeix a aquesta proposta, però també hi ha un taller d'Scrabble, vinculat en certa manera a la trobada entre els elements d'Scrabble que es fa normalment a Argelers anualment i que pot agrupar fins a 150 liceans, i després també afegir que hi haurà un taller audiovisual al voltant de temes de comunicació, producció audiovisual. Doncs va, és un taller, és un catàleg que té vocació, com ha dit la Laura, a enriquir-se i a reforçar un ecosistema d'intervinents pluridisciplinars.
3: I un altre dels projectes de l'OPLAC que arriba a la segona edició enguany és aquest Cinemes Espia, amb un cicle de pel·lícules en català a Catalunya Nord. En aquest cas, començarà d'aquí poc, no?, aquest cicle?
4: Sí, el cicle Espia és un projecte també que va en la mateixa direcció, és a dir, de reforçar la presència del català a nivell social i normalitzar el fet de consumir, en aquest cas, cinema normalment en català. És un cicle portat per actors associatius, però també comercials. Hi trobem l'esforç combinat d'Òmnium, del Casal del Conflent, de Cine Rencontre, del Cinema Lido de Prada, així com del Cinema Castellet de Perpinyà. I es tracta de proposar al públic nord-català una programació de 4 o 5 films de producció catalana i llengua catalana durant un semestre. El primer film que s'ha presentat serà Viva, aquest 6 d'octubre, a les 8, tant al Cinema Lido de Prada com al Cinema Castellà de Perpinyà, i ben aviat llancem la campanya de comunicació al voltant d'aquest cicle. Doncs veniu nombrosos i nombroses a la sala de cinema, us esperem.
3: Doncs queda anotat a l'agenda pel 6 d'octubre, i això és una mica els temes d'actualitat de l'OPLAC que voldrem comentar un cop al mes. Amb Xavier Espinet, Laura Pi, moltes gràcies a tots dos.
5: Gràcies a vosaltres.
4: A vosaltres, gràcies.
2: L'actualitat de l'OPLC.
6: Radio Arrels, a Pollestres, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Són les 10.
2: Ràdio Arrels. A Sant Joan la Sella, 95.
1: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Les converses de punts i comes, mots i persones. Michel Borrego Estepí.
3: Bon dia. Soc als afores d'Elna en companyia del Pere Manzanares per parlar de la seva trajectòria a partir d'una paraula, la paraula de la veu. Quina importància per tu la veu i en particular la veu en català des de molt petit?
4: Ah, aquí has posat el dit sobre una cosa essencial. Efectivament, la veu és molt, molt important per jo, perquè, per una banda, si m'he guanyat la vida, és en part, en gran part, gràcies a la veu, perquè no sé fer res de les meves mans. I com que he estat a l'ensenyament sense la veu, sense el parlar, no pots fer aquest ofici. I després he venut llibres i he fet de comercial de material pedagògic i em calia parlar a la gent, em calia vendre, i si no tens veu i no saps a parlar a la gent, tampoc no te'n surts. I després he fet teatre, he explicat contes, i això també, la veu és importantíssim. I estic també molt orgullós, es pot dir, d'haver estat i de ser encara, no sé fins quan, la veu de l'USAP. És a dir, que faig els anuncis dels partits i les marques en català al micro. El micro és la meva segona, és la meva tercera mà, és un apèndix meu. Sempre m'ha agradat parlar, tenir bon públic, no em fa por parlar davant de 50 milers de persones, ja m'ha passat, en mítings, al Pi de les Tres Branques, era molt jove i vaig parlar davant 3 o 4 o 5 mil persones sense cap problema. I quan fa alguns anys hi va haver una final del Top 14 al camp del Barça, doncs tenia el micro per parlar en català perquè érem a Barcelona i vaig parlar davant 100 mil persones, cap problema, jo, com més n'hi ha, millor. Vull dir, això de la veu, efectivament, és molt important. Després, no sé si em faries aquesta pregunta, quan dius veu, és polisèmic. Hi ha la veu per parlar, hi ha la veu que és, en rossionès, la via, el camí que fas, quina veu agafes per caminar o bé com a trajecte de vida. Això és un galicisme, ho entenc, però si ets un polític i vols ser elegit, i vol ser elegit, cal tenir veus, és a dir, el vot. Vull dir, doncs, això és per, diguem, per l'anècdota.
3: Moltes gràcies. Tot això és molt interessant. I justament amb la veu fas país i fas una transmissió del català, jo diria, del català d'aquí, del català del nord, del rossionès, bueno.
4: M'agradaria fer-ho més. És a dir, que he tingut la sort d'haver estat criat de tot petit dins d'una família on es parlava català. El català és la meva llengua maternal. He après el francès després del català. Me, com que la meva mare era del sud i que els meus avis també eren del sud i que maternals i que em van influenciar molt, van cuidar molt, tot i que he estat en contacte de petit i d'una adolescència amb rossionesos dins d'un petit poble, i he après el català, diguem, a llegir i a escriure d'una certa manera amb els seus professors, potser és una recança que tinc, però sóc més del costat català principatí normatiu, podríem dir, que del català rossionès. Ara bé, quan sóc envoltat de rossionesos, els parlo gairebé com ells. Noten que tinc coses que no utilitzen, girs i tal. Però quan sóc en situació de català normal, parlo amb un català, diguem, bastant central, bastant normatiu. Tot i que Si sóc en una assemblea del sud, o una conferència, o una reunió i tal, un moment o altre noten que no sóc exactament com ells. Però m'agradaria tenir més la presència rossionesa dins la meva expressió.
3: Bueno, tu ets de veu parlada, no sí. De veu cantant,
4: en
3: doble sentit. Però justament tu vas tenir amics, i en particular jo voldria que em parlessis de Joan Pau Giner. I de la teva relació i de l'impacte que pot tenir arreu de Catalunya.
4: Sí, jo no sé si es pot trobar algú que canti més malament que jo. Canto fals. Mai he cantat. Quan era per obligació, amb una coral a l'escola, o bé quan es canten els segadors, o que sigui, faig playback, vull dir, bellugui els llavis, però no canto mai. És impossible, més impossible de cantar. Però m'agrada la cançó, efectivament, en parts de Joan Pau Giner, i aquí ho relliguem amb el rossionisme. El Joan Pau Giner tenia aquesta facultat, aquesta relació íntima amb la llengua del carrer, amb la llengua del vilatge, i no hi ha hagut cap altre cantant de l'època moderna, diguem dels anys 60 fins avui dia, que s'hagi expressat i hagi tingut èxit amb la llengua cantada com la llengua cantada per en Joan Pau Giner. Cap, ni en Pere Figueres, ni en Jordi Barra, ni cap altre. Tenia aquesta, i això ha estat la seva marca de fàbrica, i en gran part també la seva creativitat, la seva poesia, la seva presència a l'escenari, però ha estat la seva marca de, diguem, de fàbrica i una de les explicacions del seu èxit.
3: Tornem a la veu parlada. També, bueno, parlarem de Ràdio Arrels, és evident, però hi ha una cosa particular a Ràdio Arrels, és quan llegeixes fragments d'obres.
4: Bueno, sí.
3: Per què has escollit de fer aquesta cosa que a mi m'interessa molt? Perquè justament són tasts de la literatura.
4: Sí, bé, per una raó totalment senzilla i més que evident, és com fer passar a la ràdio un text escrit. Si no el parles, si no pot passar, és evident. Si és una publicació escrita, pots reproduir, però si és un mitjà àudio, no pots fer d'una altra manera que llegir. Bé, després hi ha diverses maneres de llegir. Es pot llegir d'una manera totalment neutra, o bé hi pots posar sentit per poder, diguem, fer passar millor el missatge, fer entendre més bé les coses, i del punt de vista estètic, evidentment. I m'agrada, és veritat que m'agrada llegir textos a veu alta, a la ràdio o en públic, o poesia també, i no tinc menester de preparació, eh? Vull dir que no ni tinc menester que a vegades llegeixo descobrint gairebé a l'acte el text.
3: Per guardar
4: el espontaneïtet. I em sembla que arribo a trobar la bona intonació i el bon ritme.
3: Vas començar de mestre,
4: sí.
3: De mestre d'escola. Bueno, quina és la relació que tenies amb els alumnes? Què t'agradava i bueno, què impacte tenies?
4: Bé, no ho sé.
3: On vas fer de mestre? Primer?
4: Vaig fer mestre en diverses escoles. També ho vaig fer a la Bressola, a la Bressola de Nils, entre Cànols i Pollestres, i Puntellà, 2 anys. I potser m'hauria agradat més i hauria tingut més èxit com a professional si hagués estat amb alumnes més grans i potser amb adults. M'agrada fer cursos per adults, he fet alguns pocs, per exemple, conferències, ara estic donant conferències, m'agrada de parlar amb els adults, m'hi senti potser més, tampoc amb els nens també, amb els amainatges també, i després trobo que m'he millorat amb els anys. Segur que si retornés ara 50 o 60 anys més tard, 50 anys més tard, dins les mateixes classes en les quals he començat, ho faria millor ara. no sé si passa amb tothom, però tinc aquesta sensació.
3: Jo la tinc també, no pateixis. Una pregunta sobre la ràdio. De les ràdios que es deien lliure, de les ràdios de 1981, bueno, només queda, penso a França, o la ràdio Arrels. Hi ha una ràdio amateur, sense publicitat.
4: N'hi ha d'altres, n'hi ha d'altres. Sí.
3: Bueno, parlem justament del començament d'aquesta ràdio.
4: Oh, se n'ha parlat molt del començament de Ràdio Arrels. Va començar com un somni, no sabíem si duraria 3 mesos, 6 mesos, 1 any, 2 anys, no en teníem cap idea. Si ens haguessin dit el 28 de maig de l'any 1981 que 46 anys o 45 anys després encara hi hauria Ràdio Arrels, potser no ho haguéssim cregut, eh? Sí, va néixer dins un moment de gran eufòria, amb circumstàncies ben determinades que permetien en aquesta època de fer això. També hi havia gent disposada a col·laborar-hi benevolment, hi havia una afició i unes ganes de militància entre joves, per exemple, que no retrobem ara, però també de gent gran. Ràpidament a Ràdio Arrels, les primeres setmanes, els primers mesos, hi van col·laborar gent jove, adults ja entrats dins la vida, i gent gran. I avui dia és molt i molt més difícil.
3: Parlem ara d'una altra veu amb un galicisme, que és la veu al vot polític, i la teva, bueno, justament el teu puesto, la teva acció dins del municipi de Delna com a primer tinent, i parlam justament d'aquests consells municipals en llengua catalana i de l'impacte que van tenir fins ara i segurament demà i demà passat.
4: És una experiència interessant que m'hauria agradat perllongar, però només he fet un mandat com a elegit municipal. Ja m'havia presentat uns anys abans en una elecció regional, des d'una llista d'Europa Ecologia als Verds. I aquí era una llista, diguem, d'esquerres, però de l'esquerra plural, no era marcada ni socialista, ni comunista, ni res, eren gent progressista, d'esquerres, clar. I, evidentment, vaig entrar amb una etiqueta en el front pel catalanista de torn, evidentment. I és també per això que Nicolás García me va demanar de participar en aquest Consell Municipal, perquè portava doncs, aquests valors de la catalanitat, que pensava que per la Vila d'Elna, amb la seva història, podia ser un valor afegit, que hi hagi un elegit que porti la catalanitat. Doncs tenia un deure, tenia una missió, diguem, d'expressar la catalanitat dins la ciutat d'Elna. I ben segur que, com a elegit, el primer lloc on hauria tingut de fer-ho és el Consell Municipal. I així ho vaig fer, sorprenent els meus companys, però també l'oposició. I ràpidament doncs, va ser conflictiu i la justícia prefectural va agafar el cas i doncs, hi va haver doncs, el Tribunal Administratiu i tal i tal. I vaig provar d'enganxar altres municipis. I va ser molt difícil, molt i molt difícil. Alguns van acceptar de fer el que els recomanaven, és a dir, de modificar el reglament interior del Consell Municipal per posar negre sobre de blanc que teníem l'autorització, el permís d'expressar-nos en català, i nosaltres recomanàvem sempre i quan després es faci la traducció integral en francès, perquè no hi hagi cap acusació de voler marginar gent que no entén el català. Però tot i això, al final, davant de la insistència del prefecte, només van quedar 5 municipis, que ens van, 4 municipis que ens van acompanyar, però no tinc la certitud que fins i tot aquests 4 altres municipis s'hagin expressat en català en Consell Municipal. Crec que vam ser els únics. Jo ho vaig fer repetidament durant 3 o 4 anys seguits. No era el sol, era acompanyat segons la reunió i segons el tema, o bé per al Nicolás García com a batlle, i tenia tres altres companys, consellers municipals o conselleres, que també eren en capacitat de fer-ho. I els altres, doncs,

0: Sí. I bueno, quin va ser la teva percepció, el teu testimoniatge i fins i tot la teva acció en aquell? Perquè tenim uns oients que són del sud de l'Albera i que seran interessats.
1: Bueno, tot això ja s'ha publicat, s'ha dit, s'ha escrit, no tot, perquè tampoc no convé dir-ho tot, encara, bo, és igual. Jo vaig ser sorprès, no m'hi esperava pas, i arribaran pas, no gosaran, perquè veia que havien esperat massa. Jo m'he pensat que hi hauria hagut una oportunitat. Potser em vaig equivocar, potser vaig errat, però ara no tenim pas el temps d'expressar-ho un altre dia. Potser hi havia una possibilitat de fer-ho millor abans de l'1 d'octubre. En fi, sí, abans de l'1 d'octubre. Però, en fi, tot i això, la repressió era aquí i nosaltres, bé, el nostre deure era d'ajudar, de recolzar i d'ajudar. I s'ha fet de diverses maneres, sensibilitzant el gran públic, sensibilitzant els elegits, demanant als batlles de manifestar-se, de manifestar la seva solidaritat amb els batlles del sud i després el suport, diguem, al referèndum, logísticament, amb les paperetes, amb el transport de les paperetes i després les urnes, acollint els refugiats, Carles Puigdemont, el Puig, el conseller Puig. Em sembla que era un deure elemental i tampoc no sem cap herois, és una cosa natural.
0: Ja veig que està s'obrint una altra conversa que farem segurament més tard. Moltes gràcies, Pere, i fins la propera.
1: I no perdeu la
0: Sí?
1: veu,
0: No, això és essencial. Que tingueu un bon dia.
2: Les converses de punts i comes, mots i persones. Michel Borrego Estepí.
3: Radio Arels, a Toluges, 95.
2: Ràdio Arels.
4: A Serrallonga, 88.

0: Pau Casals, una vida per la música i per la pau.
1: Ramon Bal.
0: Enric Balaguer. Neix el festival.
1: Llavors, l'any 49 hi ha aquest primer concert a Sant Miquel de Cuixà.
0: Que se'n parla molt poc d'aquest, eh?
1: Se'n parla molt poc i és llàstima perquè és en aquest festival que torna a tenir contacte amb certs músics que van venir i d'això, que després es van lligar, d'això, i quan hi haurà el festival del 1950, el primer festival, has de pensar que els músics del festival ja alguns havien vingut ja l'any d'abans.
0: I l'any d'abans no hi havia teulada a Cuixà?
1: No hi havia teulada a Cuixà, no. No, era l'aire lliure i totes després els assaigs es van fer després a Cuixà sense teulada, ben entès. Llavors aquí va ser Alexander Schneider que va reunir un comitè, tens que agafar el programa d'aquella època, allà tota la gent que van participar, que van ajudar, però és clar, calia passar pels oficials de l'estat francès, perquè un dels grans problemes, que, bom, això d'aquí te'n puc parlar d'una mica més íntimament, perquè en aquell moment, veiem, Casals, fem primerament una remarca, Casals no ha tingut mai cap secretari, perquè no ha tingut mai menester de ningú com a secretari, s'ho feia tot ell. Però el que tenia menester era d'algú que s'anomenava de secretari, que escoltés les respostes que llegien Casals a la gent. Quan li escrivia algú, ell contestava. Però abans d'enviar la carta, tenia menester de llegir-la amb algú, de fer-li el comentari a cada frase, de demanar què en pensava, ah sí, de ratificar, ah és veritat, ah li haguera pogut dir això també, això. I per tant, aquest paper de secretari el va fer el Joan de la Vedra tot el temps que ell va estar amb en Casals. Però el 48 el Joan de la Vedra se'n va anar i va ser el meu pare que li va succeir. I quan el meu pare ho va deixar l'any 52, va ser en Josep Maria Corredor que ho va fer. I a partir d'aquí va fer el llibre. Llavors, en aquell moment, en Casals, els americans l'atabalen, l'atabalen, no el deixen viure. No el deixen viure i fins que cedeixi, que cedeixi. Bon.
0: Escoltem un extracte de la pel·lícula Pau, la força d'un silenci.
2: De veritat que no té mai tentacions d'oblidar la seva promesa i tornar a fer concerts?
3: És que potser ha tornat la democràcia al meu país.
4: Tothom sap el que fas aquí.
1: I ell va cedir en el fet que va acceptar que el festival es fes aquí. Però sobretot, l'element que va ser, al meu entendre, decisiu és perquè era el bicentenari de la mort de Joan Sebastián Bach. Ell, Joan Sebastián Bach, era la seva ídola.
2: Estic mirant d'organitzar un festival commemoratiu. Vostè és la màxima autoritat en Bach.
3: No tocaré en públic, ni als Estats Units ni enlloc.
5: Ningú no et jutjarà si canvies d'opinió.
3: No, és que no canviaré.
6: Sóc massa vell, fresquita.
3: Torni a protestar, pugi a l'escenari. El festival Bach és l'excusa perfecta, no en trobarà cap altra de millor.
2: I si tots els músics vinguessin a Prada a tocar amb vostè?
6: Això és diferent.
1: I, per tant, ja sabia, l'Alexander Schneider, ja sabia que amb això sí. M'agafaria. I el va agafar amb això. I van fer el festival en honor de Joan Sebastià Bach. I llavors van provar de buscar un lloc per fer-ho. Es van donar compte que a Sant Miquel de Cuixà era impossible, la teulada, si plovia, tot això, i van pensar a l'església de Prada. Ara, et dic pas el problema que va ser de tenir l'església de Prada. El bisbat, el capellà, la gent de missa, tot això, ningú volia que es fes el festival a l'església de Prada.
2: Quanta gent hi cap?
7: Molta, però aquí s'hi ve a resar, no a fer soroll.
2: Si el mestre diu que ha de ser aquí, serà aquí.
1: Per fer això, van tenir de maniobrar d'una manera fantàstica. I, a part de maniobrar i de dir, sí, però hi ha això, ho fem, sí, però hi ha això, ho fem, sí, però hi ha això, ho fem, resultava que al darrer moment l'acústica no els va satisfer. I per tant, per mort de que l'acústica els satisfés, van demanar de posar tot un sistema de fils amb ploms que feia, que tapava la mitja volta de l'església. Mm-hmm. Imagina't, la gent que era en contra es van posar encara més en contra de veure això en una església. Finalment es va acceptar. Finalment es va acceptar i aquí va arribar tots aquests músics del món, van arribar a Prada i que es van allotjar pràcticament tots a casa dels particulars. Mm. Per tant, la gent després s'abrallaven per tenir-ne un. Perquè l'un deia, jo tinc les Neides, jo tinc la Miss Foler, jo tinc l'un, jo tinc l'altre. M'entens? I llavors això va crear un lligam enorme entre la gent de Prada i els músics del festival. Ara bé, cal dir-ho que és, que la gent de Prada que podien acollir algú era pas el pobre desgraciat que anava a fer la llenya al bosc i que anava això. Eren les famílies de Prada. Però, en fi, va ser una gran cosa que es fes i que es pogués fer d'aquesta manera. I el festival va ser un èxit del punt de vista musical, del punt de vista social, del punt de vista econòmic, a tots els punts de vista va ser un èxit enorme. I això és opinió meva, és opinió meva. La gent de Prada van descobrir més el festival perquè va venir el Vincent Auriol, president de la República, la reina de Bèlgica i la reina d'Itàlia, que perquè era Pau Casals que ho feia. Es fa el festival a Prada i ve aquesta gent d'arreu del món i la gent de Prada queden sorpresos. Sorpresos per la qualitat de la gent que venen i de la manera que ha anat. I la manera... pensa que, veiem, el dia de la Sant Pere, el dia de la Sant Pere de Prada, que és la festa major de Prada, hi ha músics del festival que són a Prada pel festival. Però el dia de la Sant Pere surten al carrer a fer la festa de Sant Pere. I hi ha un record inoblidable de la farandola del final de la Sant Pere amb els músics de la cobla i amb els músics de la cobla l'Alexander Schneider torrat com una mitja amb el seu violí de concert seguint i captant les músiques, ben entès, i a mi que amb en Balbino Giner, el pintor, que era més torrat que ell, i que fan la festa tota la nit i que els hi va quedar un record inolvidable. Això mai s'havia vist a Prada, sobretot. Potser s'havia vist en altres llocs, però a Prada sí, sí. Mai s'havia vist. Llavors la gent de Prada van quedar estranyats tot això. I, cosa que va ser encara més sorprenent, aviam, en aquell moment, per la gent de Prada, tots aquesta gent eren espanyols. Mm-hmm. I van descobrir que Casals els deia que no volia tocar més enlloc mentre Catalunya no tindria el seu problema, mentre Catalunya, el Franco i el Franquí. Van descobrir tot d'un cop que hi havia un problema a Catalunya. Mm-hmm. Tot d'un cop es van donar compte que, ah sí. Després va baixar la cosa i va calguer esperar la Universitat Catalana d'Estiu per molt que la gent al cap d'uns anys s'avisessin que els que venien no eren espanyols sinó que eren catalans. Festival de l'any 1950 s'acaba amb èxit.
0: I és aquest any 50 que ja havien vist Sant Oriol?
1: Sí, el primer.
0: Ah, d'acord.
1: És el primer festival que hi ha Vincent Auriol, president de la República, la Marie José de Bèlgica, i la seva filla, que era en aquell moment d'Itàlia.
0: D'acord.
1: Bueno, entre altres, que va venir molta gent. Sí, sí. Més.
0: Era la 11a part de Pau Casals, una vida per la música i per la pau. Amb Ramon Gual. Es tracta del film Pau, la força d'un silenci, dirigida per Manuel Huerga, protagonitzada per Joan Pera en el paper de Pau Casals. Una emissió de Ràdio Arrels Conflent.

0: Ràdio Arrels. Són les 11.
1: Ràdio
2: Arrels. Ràdio
1: Arrels.
3: Memòria. La nostra

0: Muntanyes del Canigó, amb Marina Rossell. Segona part de la memòria, amb Jaume Taurinyà, enregistrada un matí de setembre del 2021 a casa seva, a Vallestavi. Ja sabem, ho ha explicat a la primera part, que és fill de Zoé Andrieu, de Vallestavi, i d'Alà Taurinyà, de Vinçà. De la mare sabem que va ser una resistent de la xarxa Santa Jana, que des de Vallestavi va poder telefonar a Balmanya alertant que arribaven els alemanys, que després cremarien el vilatge i matarien els habitants que no havien pogut fugir. Va ser en aquell moment també que van capturar, torturar i matar el resistent Julien Panxot. I Alà Taurinyà, son pare, de Vinçà, mestre i director d'escola a Illa fins al 1969, poeta, sindicalista, batlle de Vallestavi durant 18 anys, un home popular per les catalanades d'un tal que deia sovint. Ja sabem també que Jaume Taurinyà ha estat mestre especialitzat en joves amb dificultats mentals fins a la seva jubilació.
1: Aigües són gelades, que les aigües són gelades.
2: I als 55 anys, el 2001, et jubiles.
3: Sí.
2: Els mestres es jubilen
3: tenia,
2: a 55
3: tenia el
2: anys.
3: Dret als 55 anys, sí. Vaig agafar aquesta oportunitat i com que era prou, en fi, tenia la salut i tot anava bé i tenia ganes de ser encara actiu, és aquí que me vaig presentar per ser batlle de Vallestavi.
2: I per ser elegit batlle de Vallestavi.
3: I és una cosa que sempre m'havia agradat, de cuidar una mica de la vida d'aquí, de la vida de la gent i del municipi.
2: Doncs us veu instal·lar a Vallestavi.
3: Sí.
2: I seràs batlle fins al 2020.
3: Sí.
2: 19 anys.
3: 19 anys, sí.
2: El teu pare 18 anys.
3: Jo, un any
2: i tu 19.
3: Perquè, és una casualitat també, perquè un any les municipals van caure al mateix temps un altre, no sé si és a les cantonals o coses com això,
2: i ho van retardar, no?
3: Ho van retardar d'un any.
2: I
3: és per això que s'hem fet 2001-2008, 7 anys en lloc de 6.
2: Ja has dit que el 2020, doncs, perquè aquesta emissió l'estem enregistrant al setembre del 2021, ja has dit que en tenies prou, no? Que deixaves pas als joves.
3: Sí, d'això era d'on tenia, l'any passat tenia 74 anys, i doncs penso que feia 37 anys que era ja al Consell Municipal, em vaig dir que me calia fer altra cosa, i el fet que ets una mica cansat i tot això, i sobretot hi ha la... l'esposa que
2: et reclama
3: per dir paciència també. Doncs me calia girar més cap a la família.
2: Sí, perquè un batlle ha d'estar disponible sempre, no?
3: Sí,
2: per la gent del vilatge.
3: El diumenge, a la nit i tot això. Un dia me van cridar a 2 hores de matí.
2: La teva dona riu.
3: I hi havia foc en una masia aquí a 2 hores de matí. Sí. Vaig anar, doncs. I de moments hi ha bon que hi ha. Hi ha. Ara que no me queixi d'això, perquè ho sabia.
2: Ho vas fer durant 19 anys, doncs.
3: Ho sabia que m'esperava a ser disponible a cada moment. Que,
2: sí.
3: Doncs sí, ara que al cap de 19 anys ets una mica cansat. No tenes... massa imaginació també per tenir projectes,
2: sí.
3: I tot, doncs valia millor deixar la a un altre manar al poble que hi ha.
2: Contràriament a d'altres batlles que s'agafen el mandat fins al darrer moment, no?
3: I jo ho havia decidit, no ho sento ni que de primera.
2: I has estat també vicepresident del sindicat mixt Canigó Gran City.
3: Sí, això m'ha fet... és una feina que m'ha molt agradat, perquè ens ben cuidat del Canigó. El Canigó forma part de la meva vida des de 5 anys, 5 anys i mig que hi vaig pujar, i doncs penso que conec cada vall aquí fins a l'Andorra, i doncs era una, per mi era una, era, és una passió, i a més m'ha donat que no era prou respectat el canigó, i la gent hi pujaven amb cotxes sense respectar res i tot, i calia
2: això, que els anys 70, 80,
3: sí,
2: no?
3: Sí, això. I més enllà, encara, sí. Doncs vaig aprofitar de doncs, era elegit al sindicat mixt del Canigó, vaig ser vicepresident amb en Cristià Burquín, que ens va, llavors en Cristià Burquín ens va deixar, eren dos amb en Daniel Bo al ball de la Bastida, i ens va deixar quasi bé fer el que volien pel Canigó, doncs valorar els camins, valorar el patrimoni, coses com això, fer que cada vegada que hi havia un text era traduït en català, doncs quasi bé tot és bilingüe, totes les informacions que hi ha al massís.
2: I el nom oficial del massís ara és Canigó.
3: L'hem defensat a París en 2012. L'hem fet, és en Cristià Burquén també, que era allà dalt, i que va dir, el Canigó s'escriu amb una O i un accent a la fina.
2: El Canigó va arriscar molt, no? Hi havia projectes, no?
3: Fa temps això, hi ha hagut projectes de quasi bé un camí de ferro o una cremallera, pensi, havíem previst. Havíem previst telefèrics també, havíem previst, volíem fer una estació d'esquí a Balmanya, una altra a Mentet, doncs tot això va fracassar per això.
2: Per l'oposició de la gent?
3: Sí, l'oposició. I el problema del Canigó va ser que totes aquestes carreteres que van fer, hi havia boscos a explotar i tot això, van dir que era per això, i el problema és que tothom se'n va servir després, i que hi havia massa gent que pujaven amb els cotxes, i sí, destorbaven tot, ja. Mm-hmm. I això, i el meu pare havia escrit un poema sobre la ruta de Llec, que havia anomenat el Sacrilege, perquè era tota aquesta vall del Llec aquí era una vall molt salvatge, hi havia només un camí ramader que pujava d'Estuer fins a Prat Cabrera, i nosaltres pujàvem per aquí, per Balmanya, o per Vallestavi, i doncs no s'hem enrabiat, i me recordi que havíem fet una manifestació al Cortalets, hi havia en Miquel Mayol en aquest tipus,
2: sí. Sí.
3: I havíem fet, havíem tallat la ruta amb aires, en fi, havíem mirat de provocar una reacció, que, doncs, i per tancar les carreteres va ser molt difícil, i vam arribar a tancar la carretera de Llec a l'esquena d'Asa fa 4 o 5 anys només. Doncs això, i ara, de tota manera, totes aquestes rutes és impossible de mantenir. Massa diners, sí. costa massa. Uh-huh. Doncs, en un moment donat, hi haurà just un pas pel ramaders, pel guardià del refugi, sí. La gent que treballa allà, sí, sí. O si no, els buscarols. Uh-huh. Si no, els turistes ara seran turistes, els excursionistes, a peu. Fa 2 anys que és tancada des de baix, i el refugi funciona de primera. Funciona més
2: la gent
3: que,
2: hi va a peu,
3: més
2: doncs.
3: Que mai. La gent hi va a peu, i troben un refugi que és un veritable refugi.
2: Sí, sí, sí, sí. Que... També ha canviat força la manera de fer la trobada.
3: Sí,
2: al Canigó,
3: sí,
2: no?
3: Sí, sí, sí, sí.
2: Perquè abans
3: era una festa boja,
2: sí.
3: Abans pujaven per fer l'electricitat, això,
2: grups electrògens.
3: Grups,
2: no?
3: Electrògens aquí era una reba partida,
2: sí, sí.
3: Doncs a un moment donat hi havia més de, en fi, potser 2.000 persones, sí. Allà, i que tothom pujava amb cotxes, sí. Doncs se podia pujar material i tot, i això ho hem arreglat, uh-huh. amb associacions, sobretot el Casal, que ens va molt ajudar en això, per organitzar una trobada a peu, pugem i arreglar, en fi, fer que els cotxes n'hi hagués un només per associació que...
2: Sí. Per pujar el material.
3: Per pujar un poc de material, sí. Sinó tothom a peu. Sí. I això ara funciona bé. Clar. I penso que tenim una trobada que respecta a la pica del Canigó.
4: Gosi esperar que un dia o altre al mig dels altres no seré sol.

0: Jaume Taurinyà, estem a casa seu aquí a Vallestavi. Ja hem començat a parlar del Canigó, perquè ell va ser vicepresident del sindicat mix Canigó Grand City fins que va deixar de ser batlle el 2020, doncs l'any passat. I has explicat que vas muntar el Canigó quan tenia 5 anys i mig.
1: Sí, sí,
0: va ser
1: sí.
0: El primer cop.
1: Sí,
0: ho recordes, això?
1: Sí, sí, me'n recordo de la... que vaig era de tal manera content que vaig baixar del Canigó en corrent fins al Cortalets, perquè la meva mare no havia pujat amb bajó
0: i m'esperava.
1: I això va...
0: I ton pare allà darrere teu.
1: Era una... Per nosaltres, petits, aquí, pujar al Canigó era quelcom de meravellós.
0: Sí.
1: Donc, i pujaven d'aquí, de Vallestavi.
0: De Vallestavi.
1: De Vallestavi, donc, que tenes fins al... El primer dia pujaven, no? I a 1.500 metres de desnivell, i d'on pujar, i era encarregat com burros, si cas se feia seguir trufes, vi, en fi, endavant. I a fer nosaltres els petits, no, per això. I doncs, això era, amb la mainada d'aquí, anar al Canigó, canviaves de nivell, si fos.
0: Ets un homenatge.
1: És més fort. Que,
0: sí, sí, sí. Es pot dir que pràcticament cada any hi vas, sí, a la pica, no?
1: Cada any. Sovint hi he anat fins i tot a l'hivern, que ja, he fet una mica d'esquí, però no soc massa xulit a esquí. Per pujar sí, però per baixar, quan ets carregat...
0: És més fàcil baixar, no, amb l'esquí?
1: Sí, però no cal caure.
0: Sí, és això, cal tenir equilibri.
1: I quan tens una motxilla molt pesant a l'esquena, és difícil.
0: Sí.
1: I doncs, ho l'he fet, doncs, sí. És un quelcom que... I sempre m'ha agradat, conec tot el camí, i n'he fet profitar el company, saber, i cada any, durant anys i panys, pujaven de Balmanya, de Vallestavi, de Taurinyà, de Vernet, de Castell, del Vallesví, aquí s'hem organitzat una colla d'expedicions aquí, que amb ballades sota la pica, a cantar cançons.
0: I és veritat, Jaume Taurinyà, que abans de casar-te vas voler que la teva dona pugés també a la pica del Canigó?
1: Sí, això per mi ja, el Canigó, la muntanya i el Canigó és una cosa essencial a la meva vida. Doncs quan vaig conèixer la meva esposa, que era de Borgonya, doncs no caminava gaire, allà a les muntanyes són lluny, i quan vaig veure que les coses anaven bé entre nosaltres, me vaig dir, hi ha quelcom que cal compartir, és la muntanya. I doncs la vaig manar al Canigó per veure com se...
0: I va passar la prova?
1: I va passar la prova de primera.
0: És aquí, acaba de passar per aquí.
1: Fa 54 anys. No me veia compartir la meva vida amb algú que no tingués la meva passió.
0: I la va agafar, la passió, també?
1: La va agafar. Sí, sí. I sempre.
0: Sí.
1: Ahir d'anar a Paral de Balmanya... Doncs a passejar, a anar a buscar gersos o bolets. Hem trobat ginestroles allà, també.
0: Sí.
1: I doncs era imprescindible que sigui...
0: Que estimi també la muntanya, esclar. Ja. Ets un home de muntanya, ets caçaire o pescaire també?
1: No. La caça aquí sempre s'ha fet, jo he tingut a la família tenir caçaires, però no mai m'ha agradat això, de matar animals, això mai m'ha agradat, i a la pesca tampoc, a la pesca sobretot que no, quan podia aprendre no era prou pacient per esperar i tot això, i doncs... vaig a la muntanya per contemplar l'altre dia vam veure 50 isards a
0: 50?
1: 50, sí, a la portella de Balmanya, a 2.400 metres, o un xic més d'això, I doncs això m'agrada molt. Acompanyar, hi havia una petita minyona de 14 anys que mai n'havia vist.
0: Impressionant, no? Suposi, veure un ramat de cèrvols.
1: Sí, sí.
0: D'isards, vull dir.
1: Sí, sí, d'isards. Hi havia marmotes també. Doncs, i també aquesta, penso que la muntanya per això va ser important, perquè és una educació, que és una escola de la voluntat, t'aprèn a patir també, i patir per tenir un regal quan ets al cim, amb la vista o amb animals que veus o els paisatges que hi ha, és... I cal fer, és això que el meu pare ens va ensenyar, cal fer esforços per tenir un regal.
0: T'aprèn l'esforç, acceptar l'esforç.
1: Sí, sí, sí.
0: I per la pesca la gent ve...
1: Això te serveix per d'altres coses de la vida.
0: Sí, totalment. Dic, i per la pesca la gent ve a pescar aquí a l'Antillà.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, hi ha només truites.
0: És un bon lloc per la pesca?
1: És un bon lloc, però diuen que no n'hi ha com abans. Llavors... Pot ser que abans no hi havia tant de pescaire. La gent, jo veig que a l'època de la meva àvia, als anys 50, poc persones tenien un cotxe. I doncs hi havia només la gent que tenia un cotxe que venien a pescar. Mm-hmm. Doncs ara n'hi ha més. Doncs...

0: Memòria a Ràdio Arrels amb Berenguer Ballester.
1: Jaume Taurinyà, parlem un poc de Ballestavi. Sem a Ballestavi aquest mes de setembre del 2021. Ballestavi, al segle XIX, tenia més de 300 habitants.
2: Sí, sí, sí.
1: Era molt actiu.
2: Sí, era molt actiu. Era un segle on hi havia, aquí hi havia fargues. Les fargues catalanes emplegaven quasi bé 100 persones.
1: Aquí mateix a Ballestavi, a les fargues?
2: Llavors, ja, a Ballestavi n'hi havia, n'hi ha hagut dues, però el veïnat a l'entrada de Ballestavi se'n diu la Farga.
1: Sí.
2: Doncs ha deixat el nom.
1: Sí.
2: Ara que no, nosaltres no l'hem coneixida perquè havia desaparegut fa temps. I doncs hi havia la Farga, la Farga tenia gent que treballava a la Farga, però emplegaven gent que el Minaires, per la mena, el Cerboners, el carbó de fusta, de llenya, i tota la gent que traginava això. Doncs diuen que una farga emplegava quasi bé 100, ho feia treballar, quasi bé 100 persones.
1: Sí.
2: Doncs hi havia això, hi havia dos molins també. Hi havia tres molins amb aquest. I dos a Ballestavi. Doncs amb un rec que funciona encara. I que ara serveix a regar als horts.
1: I què molinaven els molins?
2: La farina.
1: Farina.
2: Era per la farina, el blat.
1: Sí.
2: El blat o el segle, vivia quasi bé en autarcia, tenien per menjar, la vegetació ha guanyat tota la muntanya aquí, però tenim fotos dels anys abans de la guerra, de 1930, on se veu feixes fins a 1.500 metres d'altitud. Tota la vall era treballada.
1: Sí.
2: I amb els planers i les feixes que... I doncs aquí tenien cada masia tenia un ramat i feien hortalisses, coses com això. Que... Hi havia també a drogueria, hi havia el cafè, hi havia tres cafès.
1: Tres cafès.
2: Abans la guerra de 40 hi havia tres cafès.
1: I és després de la guerra que baixa la població de Ballestavi?
2: Després de la guerra, sobretot. Hi havia, en quedava 140, i a poc a poc la feina faltava, la gent se'n va anar, sí. Com nosaltres, jo volia venir a treballar aquí, però no ha estat possible.
1: Va haver-hi un moment que a Ballestavi hi havia màxim una cinquantena d'habitants,
2: sí,
1: no?
2: Sí, fins i tot menys, sí. I sobretot gent gran,
1: sí.
2: Que desapareixin a poc a poc, i hem tingut la sort de que gent, hi ha hagut persones que han vingut a s'instal·lar. Penso que el primer va ser un home que era ferrer, que va comprar un mas aquí i va fer la seva activitat i va demostrar que se podia crear quelcom aquí i viure. Doncs, i a poc n'hi ha que s'han afegit. I ara, en aquest moment, tenim 8 ramaders, doncs amb vaques, ovelles, cavalls, burros, gallines, cabres...
1: Sí, i que són joves, que s'han instal·lat.
2: I són de 35, 40 a 50 anys, doncs 50, 55, doncs ara... I tot això va començar als anys 99... Doncs és això que ha tornat a donar una població al poble.

0: I les mines de la Pinosa, quan és que van acabar de ser actives?
1: Les mines de la Pinosa la període industrial va ser de 1906 a 1931. Donc, va, i era una, van tirar més de, pensi que cada any feia entre 20.000 a 40.000 tones de mena, que llavors amb unes estructures una mica espantoses, perquè és situat entre 1.200 i 1.350 metres, hi havia un poble de miners allà, i per traginar la mena tenien dos telefèrics i un ferrocarril de 12 quilòmetres, una via de 12 quilòmetres, era quelcom, i portaven la mena a Mili,
0: Sí.
1: als banys d'Arles.
0: I aquí a Vallestàvia hi havia gent que
1: Llavors,
0: treballava a
1: a
0: la Pinosa?
1: Vallestàvia tenim 5 jaciments aquí. No, per tornar a la Pinosa, en 1908 n'hi havia 32 que treballaven, que eren minors, n'hi havia 16 que treballaven aquí, a les mines d'aquí, i 16 que
0: A
1: treballaven
0: la Pinosa.
1: a la Pinosa. I un dels conductors del tren era de Vallestàvia, se
0: D'acord.
1: deia Jules Guerra,
0: Sí.
1: i ell llavors tenia un dia de descans, i baixava a Vallestàvia, s'estava en una masia a 3 quilòmetres avall de Vallestàvia.
0: Sí.
1: Li calia 4 hores per tornar al dilluns, ja. Doncs s'aixecaves a 3 o 4 hores de matí, feia el camí a peu
0: Sí.
1: fins allí i agafava el seu tren. Que...
0: I passava la setmana.
1: Sí, passaven la
0: Clar,
1: setmana.
0: d'acord.
1: I allà dalt podien dormir, en fi,
0: Sí,
1: tenien
0: sí.
1: tot el que calia per menjar, dormir i tot això. I doncs hi havia un centenar de minors i penso que amb tots els que treballaven a la via de ferrocarril, al telefèric i tot això, pot ser que eren quasi bé 200.
0: Crec que hi ha projectes, no?, per la Pinosa ara.
1: Sí, és el síndic mixt que
0: Sí.
1: se'n cuida, és una, com que dir, és una explotació emblemàtic del
0: Sí.
1: Canigó. No hi ha cap poble de minors com aquest, en un rodal tan alt i tan bonic també.
0: Sí.
1: I doncs ens hem dit, és una mica el pendent de Polilles, que és
0: D'acord.
1: un lloc industrial que va ser transformat
0: Sí.
1: en lloc turístic. Nosaltres fem una mica la mateixa cosa
0: Sí.
1: allà, però l'accés serà sempre a peu, del Coll de Palomera fins a la Pinosa, i després fem un itinerari cap a Batera, perquè hi ha un refugi allà,
0: Sí.
1: farà treballar el refugi també, i
0: D'acord.
1: tornaran a... I de cada poble, Balmanya, Vallestavi, La Bastida, Sant Marçal, se podrà pujar fins a la Pinosa o a d'altres indrets de l'explotació.

0: Bé, arribem ja a la fi d'aquesta memòria amb Jaume Taurinyà. Estem a casa seu aquí a Vallestavi, un mes de setembre del 2021, una jornada esplèndida, no?
1: Sí.
0: Un sol molt agradable.
1: L'encertem.
0: Sí, sí. Quan es parla de personatges il·lustres lligats amb Vallestavi, es parla del teu pare, Alà Taurinyà,
1: sí,
0: i de Joan Miquel Mestre,
1: sí,
0: l'hereu just,
1: sí,
0: un dels primers angelets de la Terra,
1: sí,
0: que es van revoltar contra l'impost de la sal després del Tractat dels Pirineus.
1: Sí, sí.
0: He vist muntant fins aquí,
1: sí,
0: el camí de l'hereu just.
1: Sí,
0: no?
1: Perquè hi ha encara la masia que on s'estava, que se'n diu Can Just,
0: sí,
1: i donc era, ell se deia Joan Miquel Mestre i era l'hereu de Can Just, que, donc, és per això que li han dit
0: l'hereu just.
1: L'hereu just.
0: Sí.
1: Doncs és el nostre heroi de la història.
0: Sí.
1: Rubén de Bois, que
0: sí, sí, sí.
1: Per nosaltres, bon, diuen que bon, eren mala gent, eren una mica bandits, i eren contrabandistes,
0: sí.
1: Doncs tenien mules i feien
0: passar
1: la
0: sal,
1: feien passar la sal,
0: sí,
1: la sal de Cardona, que anava fins a l'Occitania, aquí,
0: sí,
1: al Llenguadoc, i passava pel coll de Palomera, aquí. I doncs era acostumat a passar així. I quan en Lluís XIV va imposar la gabela,
0: sí,
1: se van revoltar. Ell era el representant de la trinxeria aquí al Conflent. I tenia una banda amb gent de Vallestavi, de Mula de Munt i de la Bastida. Que, aquí han fet aquesta guerra amb molt coratge. I era ell un dels més dels meus vius d'aquesta banda, perquè penso que al moment donat se va aturar una mica, van com diré, se van posar d'acord sobre el terme de la guerra, i és ell que va tornar a començar, perquè se va acabar per Zamolloc.
0: I perquè en un primer moment el rei francès, Lluís XIV, havia acceptat que
1: sí,
0: no paguessin l'impost,
1: sí, sí, sí, sí, sí,
0: de la sal, no?
1: Sí, sí. I després, doncs això, el Tractat del Pirineu era en 59, en 1659, 1659, i van començar la guerra en 60... Va durar 10 anys quasi bé aquesta nova imposició,
0: sí,
1: que hi ha.
0: Sí, sí.
1: I doncs en aquest moment quan va dir que em va tornar la gabela, l'impost,
0: sí,
1: se van revoltar aquí. Mm-hmm. Aquí hi ha hagut un gabalú que va ser matat al coll de la gallina aquí de Vallestavi. Hi ha hagut coses de fetes, i hi havia soldats que havien pujat per arrestar gent de l'hereu just aquí, i va, sí, i van, els van assetjar a l'església de romànica. Un moment, doncs, se va passar coses com això. Hi va haver també el bateig d'un nin o d'una nina de l'hereu just amb la trinxeria que ha vingut. Que,
0: ah.
1: Doncs, hi ha coses com això.
0: Sí. Coses. I l'hereu just va acabar matat, no?
1: Sí, a Olot.
0: A Olot.
1: Diuen que és a Olot.
0: Sí.
1: I no era la guerra aquí, s'havia salvat.
0: D'acord.
1: Van ser condemnats tots,
0: sí,
1: a ser degollats, penso. I n'en van agafar pocs. Tots es van anar
0: cap al sud,
1: cap a Catalunya Sud,
0: sí, sí,
1: i a la trinxeria va fer una carrera de militar,
0: sí,
1: i en l'hereu just el van matar, si pas, no sé, s'ha barallat, potser, no sabem gaire coses sobre la seva fi, però va morir a Olot.
0: A Olot, d'acord.
1: Diuen.
0: Jaume Taurinyà, músiques, t'he demanat músiques.
1: Sí, sí, sí.
0: I m'has parlat sobretot de Lluís Llach.
1: Sí, Lluís Llach, sí.
0: I t'has emocionat parlant-me d'en Lluís Llach.
1: Sí, sí.
0: Què et porta Lluís Llach?
1: Lluís Llach, per jo, és ell que m'ha donat la meva identitat, que m'ha donat ganes de ser català i de... Bé, i la primera vegada que l'he vist era en 73 o 4, a París. A París, eh? Sí. Era exiliat en aquest moment. I nosaltres tenim contacte, coneixien a Miquel Mayol i d'altres, en l'Ignasi Fortuny, doncs, i ha passat al Teatre de la Vila, a París. Ah. I aquí vaig caure de cul, d'oïta, sí. Una tala veu amb aquesta música, sí. que m'emociona sempre, sí, sí. De parlar. I doncs és aquí que hem sentit la... Bé, hi ha hagut l'estaca i tot això, i aquestes cançons de lluita. I em vaig dir, ets català, t'ho cal mostrar.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I doncs és això que me va mostrar aquest camí, penso que el meu germà ell també, i la meva dona l'estima molt també. I vet aquí.
0: M'has demanat un fragment del viatge a Ítaca.
1: Sí, sí.
0: Gràcies. Un got d'aigua.
1: Sí, és la primera cançó que vaig oir d'ell, i és, sempre m'ha agradat. Mm. I la, penso que la vaig mirar d'encantar una mica a un primer de l'any aquí a Vallestavi.
0: A cantes?
1: No, la cantaré pas. Ara,
0: no, però vull dir, habitualment
1: sí.
0: Ets cantaire?
1: No, sí, de moment sí, m'arriba de cantar, sobretot amb companys, que, sí. entre nosaltres.
0: Evidentment. I també m'has demanat vinyes verdes, vora el mar, sí. perquè a la teva dona li agrada especialment, no?
1: Sí. És una de les cançons preferides de la meva dona. Doncs,
0: m'has demanat també Marina Rossell.
1: Sí, Marina Rossell és una veu de femenina també. Bo, hi ha també Teresa Rebull, sí. hi ha la Maria del Mar Bonet, tot aquestes cantantes de la nova cançó, sí. també. Doncs,
0: que vas anar seguint.
1: Això també ens va crear aquesta identitat ben d'aquí.
0: D'acord. I d'en Pere Figueres?
1: Ah, Pere Figueres, oh,
0: el Desperta Rosselló.
1: Això m'agrada molt,
0: sí, a mi també.
1: Desperta Rosselló, i té molt de força, sí. al seu cant, aquest home.
0: I una cançó...
1: I penso que també és ben de la terra.
0: Sí. És un pagès.
1: És un pagès, un vinyater, penso, sí. i també, tot això m'agrada.
0: El Desperta Rosselló i el Vina Vida,
1: sí.
0: una grandíssima cançó.
1: Sí,
0: eh?
1: Sí.
0: Sí, sí. M'hauries pogut demanar Brassens, m'has dit,
1: sí.
0: Rolling Stones...
1: Sí.
0: Perquè va ser rocker, també, tu.
1: Sí. M'agrada molt de ballar. Sí. I a més, ens hem encontrat amb la dona, tot ballant.
0: Tot ballant. Argelers, m'has dit, no?
1: En un dancing de l'època. Baixaven de Vallestavi per ballar a Argelers.
0: Ah, sí? D'acord.
1: Sí. Perquè a les festes aquí feien les festes,
0: sí.
1: però a les festes hi havia bandes de joves,
0: sí.
1: que es barrejaven sempre, i es trucaven, i doncs nosaltres, com no érem fet per la boxa, sí. doncs anaven a rodar els més tranquils. I és, la casualitat ha fet que la meva dona venia de Borgonya, la vaig conèixer allà.
0: Argelers. Molt bé. Jaume Taurinyà, estic molt content que m'hagis... Primer, ha acceptat fer memòria,
1: sí.
0: estava convençut que havia de ser molt interessant, perquè ets un home que coneixes molt bé aquest massís del Canigó, el tenim aquí. El coneixes pam a pam. Gràcies també d'haver-me acollit a casa vostra. Hem fet aquesta emissió el mes de setembre del 2021, l'enregistrament sobre aquesta mola,
1: sí.
0: d'aquest molí, d'aquest antic molí, que és aquesta casa,
1: sí.
0: on vos esteu amb la teua dona.
1: Sí.
0: Jaume Taurinyà, gràcies i bon dia.
1: Bé, gràcies a tu també.

0: Maria del Mar Bonet amb la cançó Abril. Després de l'enregistrament fet a casa seva ben a prop de la Lentillà, el so de l'aigua ens ha acompanyat tota l'estona. Continuem xerrant ara també amb la dona, la Cristiana. És un dia esplèndid del mes de setembre del 2021. En Jaume Taurinyà em proposa tornar un dia per passejar per Vallestavi o fer una caminada pels entorns. I em comenta altres aspectes del seu recorregut, centrats, sobretot, en la defensa del país i de la seva llengua i cultura. La gravació ha estat llarga, no hem tingut temps de comentar que va ser als inicis amb Francesc Manent, l'aleshores batlle de Sant Andreu, de la creació del CIOCAT, el Sindicat Intercomunal per la Promoció de les Llengües Occitana i Catalana, el 2012, i que va ser dels primers batlles amb el de Pesillà, Jean-Paul Villers, a signar el manifest, demanant respecte per les llibertats fonamentals dels catalans. Em conviden a dinar. Bé, no m'hi puc quedar. És el dia de les exèquies de la renada Laura Portet a la catedral d'Elna. Ell m'acompanya fins al cotxe i m'acaba dient, com un germà, m'he tornat independentista.
1: Memòria. La nostra gent

0: Radio Arrels, el Soler, 95.
1: Et prometo que tot el que faci ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer,

t'hi faltin roses. On la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo. Que tothom sabrà de la nostra història i sentiran que l'hem escrit per ells. Que serem l'enveja dels amants que no s'estimen bé.

0: Ràdio Arrels. És migdia.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
1: Cada dia i cada hora en català.
3: Ràdio Arrels. Apunta ja 95.
4: Una hora 100% en català.
5: Ràdio Arrels.

mitjan del segle XIX i principis del XX, una colla de poderosos, amb aires de pares de la pàtria i botits pel benefici del treball d'altri, es giren de nou cap una llengua i un país, el català i Catalunya, que en èpoques més perilloses havien abandonat per tal d'estar bé amb els seus clients i dominadors. Una llengua i una cultura que, val a dir, el poble mai havia deixat de viure amb tota naturalitat. En base a això, aquesta elit es dedica a buscar i endosar-nos una sèrie d'essències que diuen extreure del passat. Gent assenyada, gent treballadora, cristians industriosos, impertèrrites estàtues de marbre com aquelles que recentment havien trobat Empúries. Ah, i sobretot, baptistes.

Potser les coses no eren tan diferents d'ara. Catalunya era un país cada cop més escalfat. Homes i dones desplaçats de la seva terra en busca d'una vida millor. El control moral d'una església cada cop més contestada. Sous baixos. Patrons enriquits desmesuradament. Què us hem de dir? Anem a cercar-ho. Busquem-ho a les lletres, a les estrofes, a les tornades. Elles ens porten directament al missatge, si el sabeu escoltar.

0: Això no és un xotis i no hi ha pronoms febles, però és una manera intel·ligent de vomitar. És una renovació de la cançó protesta, el nou himne lletgista que diu i fa. Ah? Com malo.
1: Ah? Ràdio Arrels. És la una. Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
2: Ràdio Arrels. A Vives, 88.2.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Me va bien.

0: Esquitxos de clàssica.
1: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.
2: El cèlebre adagio per cordes de Samuel Barber el va estrenar Arturo Toscanini el 1938 i de seguida va conèixer un gran èxit popular que encara es manté. Probablement també ajudat pel cinema, que sovint l'ha utilitzat, el cinema, la televisió, el teatre, també s'ha tocat a cerimònies fúnebres, com les del president americà Roosevelt o la princesa Grace Kelly. S'ha interpretat, doncs, en moltíssimes ocasions.

L'adagio per cordes de Samuel Barber amb la Philadelphia Orchestra dirigida per Eugène Ormandy. I una altra obra cèlebre del segle XX, no tant com la que acabem d'escoltar, Els planetes de Gustav Holst, estrenada el 1918. Té set parts, set planetes. Escoltarem el segon planeta.

de la suite dels planetes de Gustav Holst, el segon planeta, el segon moviment, Venus, el que porta la pau, amb la Filarmònica de Berlín, dirigida per Herbert von Karajan. I acabarem amb 3 minuts d'un altre compositor molt popular, John Williams, el que ha posat música a films popularíssims de Steven Spielberg o George Lucas. Escoltarem un dels temes de la Guerra de les Galàxies, de Lucas, que en un primer moment el director hi volia posar temes clàssics com 2001, Odissea de l'Espai, i va ser Spielberg que el va convèncer que fos John Williams que fes la música. Escoltem el tema de rei del film Star Wars.

0: el tema de Rey del film Star Wars, una música de John Williams, amb Anne-Sophie Mutter, amb l'orquestra de Los Angeles.
1: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.

troba l'arbre i no pots oblidar l'empremta. Però per ser arbre ens falta coses

0: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda. Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
1: Ràdio Arrels, Anne Fiac, 95.

0: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda. Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
1: Radio Arrels, a Elna, 95.

que no s'esborren, imatges no se'n van.

0: Esquitxos de clàssica.
1: Avui comencem amb Verdi, bicentenari al seu naixement, i escoltarem un dels moments més coneguts de la seva obra. Continuarem amb Beethoven i acabarem amb Berlioz. Bé, començarem amb el cor dels esclaus hebreus del Nabucco de Verdi. Aquest va pensiero, aquest vol a pensament, que és una obra coral del tercer acte del Nabucco de Verdi. Es tracta d'un passatge on els esclaus jueus, davant d'un possible destí fatal, canten un salm a la seva terra natal. La peça es va convertir en un himne pels patriotes italians que es van identificar amb el poble hebreu. L'escoltem, aquest cor tan popular, tan conegut, amb l'orquestra i els cors del Teatre de la Scala de Milà.

aquest celebríssim cor, el cor dels esclaus del Nabucco de Verdi, que hem escoltat amb l'orquestra i els cors del Teatre de la Scala de Milà. Una versió catalana prou reeixida la va fer Marina Rossell. Continuem amb Beethoven per escoltar la sonata patètica, de les més conegudes. Va ser feta entre el 1798 i el 1799. Se la considera com la primera obra mestra per piano de Beethoven. L'escoltarem amb Daniel Barenboim.

El primer moviment de la sonata, la patètica de Beethoven, és la sonata per piano número 8, opus 13, l'hem escoltat amb Daniel Barenboim, i acabarem amb el segon moviment de la Simfonia Fantàstica de Berlioz, o més ben dit, el nom exacte és Episodi de la vida d'un artista, Simfonia Fantàstica en 5 parts, una simfonia que Berlioz va escriure el 1830. Aquest segon moviment l'escoltem amb la Pittsburgh Symphony Orchestra, dirigida per Marek Janowski.

0: El segon moviment de la Simfonia Fantàstica de Berlioz que hem escoltat amb la Pittsburgh Simfonia Orquestra sota la direcció de Marek Janowski. Hem començat amb l'exaltant cor dels esclaus, el Vapensiero del Nabucodonosor, enguany 200 anys del naixement del compositor, i hem continuat després amb la Patètica de Beethoven.
1: Bin de Clàssica, Berenguer Ballester.

0: Esquitxos de clàssica.
1: Ràdio Arrels.
2: A cada moment, en català.
3: Mentre dormia.

Llana de foc contra el vent, escombra de mar negra encenent les nits sense lluna. Advertint els vaixells del perill dels esculls esmolats que els aguaiten traïdors amagats.

Anem les nits sense lluna, jo tinc encès un far per dur-te estalvi on trobis empar, perquè no se t'empassi la mar i et respectin les ones.

0: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda. Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
1: Ràdio Arrels, a Vilanova de Raó, 95.

La temperatura es de

liscats es quatre peus, liscats es quatre peus, la burra arrenca fuja, ullà, ullà, la burra arrenca fuja. I en passant sota un cirerer, i en passant sota un cirerer,

0: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda. Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
1: Ràdio Arrels, a Ceret, 88.2.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
3: Ràdio Arrels.

0: Esquitxos de clàssica.
1: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.
2: Avui tres russos. El 1913, Sergei Rachmaninov té 40 anys i és un compositor, director i pianista virtuós amb molta fama a Rússia i també a la resta d'Europa i als Estats Units. Té una agenda de concerts planíssima i a sobre és director de la Societat Filarmònica de Moscou. A finals d'aquell any es pren unes vacances a Suïssa i a Roma amb la seva família, la dona i dues filles. Unes vacances que no acaben gaire bé perquè les filles es posen malaltes i han de tornar a casa a Rússia. Tot i això, Rachmaninov ha continuat la composició i escriu la seva segona sonata per piano. És el mateix moment que Stravinsky estrena la seva consagració de la primavera. És per comparar.

El tercer moviment de la sonata per piano número 2 de Rachmaninoff amb Vladimir Ashkenazy. Francesca da Rimini va ser una dama de la noblesa italiana del segle XIII que es va casar amb el fill d'un príncep que tenia un germà que es va enamorar de Francesca, doncs de la cunyada, i ella també s'hi va enamorar. El marit els va matar els dos. Un crim que va commoure a tothom. És una història que surt a la Divina Comèdia, escrita a la mateixa època. Els amants són a l'infern, però Dante Alighieri se'ls mira amb una certa simpatia. És el que també va sentir Tchaikovsky, que en va fer un poema simfònic. La primera idea, de fet, havia estat fer-ne una òpera.

El segon moviment de Francesca de Rimini de Tchaikovsky amb l'Acadèmia Sant Martín in the Fields, dirigida per Neville Marriner. Shostakovich va compondre el quintet per piano en so menor el 1940, doncs som en plena guerra, a la demanda del cèlebre quatuor rus, el quatuor Beethoven. Es va estrenar al setembre del 1940 amb el compositor al piano. Justament, Shostakovich va tancar la seva carrera de pianista als anys 60 amb aquest quintet.

0: El primer moviment, el preludi del quintet per piano de Shostakovich, amb Marta Argerich, Alice Margulis, Lydia Chen, Misha Maisky i Renaud Capuçon.
1: Vin de Clàssica, Berenguer Ballester.

La pluja rere la finestra, l'estiu s'acaba dolçament. A glops la terra sedegada, aprofita l'aigua del cel. També els meus ulls humitegen i ploro el meu amor llunyà. Tinc la tristesa per companya, del meu mal m'hauré de curar. La pluja rere la finestra, la meva estimada potser no sap encara les recances que l'absència per mi pot fer. No tinc res més que les paraules del meu cor pacient i malalt. Es queden damunt la taula posades en un paper blau. La pluja rere la finestra sembla que no es vulgui aturar. La llum de la seva mirada joga amb l'ombra del malestar. Com el vaivent de les ones, la meva anima un balanceig. Pensa que d'aquí una estona amb ella anirà de passeig. La pluja rere la finestra moll els carrers i els seus teulats. I al terra de la meva cambra algunes gotes m'ha regalat. Potser la via mal tancada, potser que són massa plural. Ara tancaré les ventalles, convent dolences aixecar. La pluja rere la finestra i el meu cor es batenat. De la ferida la mancança, que és el mal dels enamorats. Algú trasteja per l'escala i a la porta han picat.

pluja rere la finestra, l'estiu s'acaba dolçament. A glops la terra s'adegada, aprofita l'aigua del cel.

0: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda. Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
1: Ràdio Arrels, a Cabestany, 95.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
3: Aterrats al 95.

0: Ràdio Arrels.
1: A Toluges, 95.
2: Si no hi ha res etern, ni els calés, ni la feina, ni els amics, ni els amants, els somnis somiats, els moments viscuts, són com fulles al vent, se les emporta enllà i capriciós les fa tornar. Tornaràs a sofrir, tornaràs a plorar, tornaràs a sentir, tornaràs a somriure, tornaràs a somiar. I la lletra de l'himne sobreviurà a la cançó. Els petons robats, els tresors perduts, els oblidats, són com fulles que el vent s'emporta allà i capriciós les fa tornar. Tornaràs a mentir, tornaràs a bregar, tornaràs a creure, tornaràs a fer-ho veure, tornaràs a

és etern la ressaca de dia ni la botella de nit, els somriures forçats, els sanglots fingits són com paraules al vent, malentesos passats que arreglaràs qui sap quan. Tornaràs a sentir, tornaràs a plorar, tornaràs a veure, tornaràs a viure.

0: Ràdio Arrels. Són les 7 de la tarda. Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
1: Ràdio Arrels, a Burquera, 93.1.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
3: A Tresserra, 95.

0: Esquitxos de clàssica.
1: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.
2: Brahms va acabar el seu primer quartet de piano quan tenia 26 anys. Ja havia conegut Liszt i Schumann. Amb Liszt les coses sembla que no van anar gaire bé, perquè un dia Brahms es va adormir mentre Liszt tocava el piano. Amb Schumann les coses van anar millor. El primer quartet de piano que escoltarem el va estrenar Clara Schumann al piano. En un primer moment, el quartet no va tenir gaire èxit, tot i que es va salvar gràcies al quart moviment que escoltarem, un rondo a la Zingarese, doncs amb tocs zingers. L'escoltem amb quatre figures de primer pla: la pianista Marta Argerich, el violinista Guidon Kremer, el violista Yuri Bashmet i el violoncel·lista Misha Maisky.

del quartet per piano número 1 de Brahms, amb la pianista Marta Argerich, el violinista Gidon Kremer, el violista Yuri Bashmet i el violoncel·lista Misha Maisky. I ara un quartet de Verdi, el sol quartet que va escriure aquest compositor d'òperes tan populars. Tenia 60 anys i era a Nàpols per supervisar els assajos de la seva Aïda, que es van haver de suspendre durant un temps perquè la soprano principal s'havia posat malalta. I Verdi es va ocupar escrivint el seu primer quartet.

El primer moviment, un allegro del quartet per cordes de Verdi amb el Schumann Quartet. I acabarem amb un altre compositor d'òperes italià, menys conegut, Amilcare Ponchielli, amb un ballet extret de la seva òpera més famosa, La Gioconda, la dansa de les hores, que molts recordareu perquè és la música que Disney va utilitzar al seu film Fantasia per fer ballar hipopòtams, elefants, cocodrils...

0: La dansa d'aleshores, de l'acte 3 de la Gioconda, de Amilcare Ponchielli. Abans hem escoltat Verdi i Brahms.
1: Vin de Clàssica, Berenguer Ballester.

0: Un petit escuradents, la punta d'un mocador i plastilina de color. He fet un petit vaixell per viatjar dins el meu cap i així treure l'entrellat de qui sóc de veritat.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

Aquesta és la història d'un eriçó que vivia a la muntanya. Es deia Bru, l'eriçó Bru. I aquesta és la seva història.

sortia cada matí de casa seva, alegre i de bon humor, a buscar menjar. Sempre trobava alguna cosa, glans, herbes, flors, insectes... Sovint tornava a casa ben content i satisfet del seu dia. Però un bon dia, mentre remenava les fulles del bosc buscant glans, va sentir un soroll darrere uns matolls. Espantat i sense entendre el que estava passant al seu voltant, es va encongir i encongir fins que es va fer una bola. Una bola de punxes, esclar. D'aquesta manera ningú li podia fer mal. Però qui seria allò que s'amagava darrere dels matolls? La curiositat el va fer desplegar-se i acostar-se lentament. Quina sorpresa! Un altre eriçó! Quina il·lusió! Pensava en Bro. Ja tinc un amic. Li va agafar moltes ganes d'abraçar-lo, però... com s'abracen dos eriçons? Si es punxerien per tot arreu!

0: però es va quedar trist. Havia trobat algú a qui no podia abraçar. El va deixar marxar i es va quedar sol. I encongint-se, es va convertir de nou en una bola de punxes. Estava trist. Aviat va entendre que havia de continuar. No podia oblidar-se d'ell mateix. Havia de continuar buscant menjar. A poc a poc va anar recuperant la seva alegria i va anar recollint aglans i altres fruits que li agradaven molt. S'estirà una estona a jeure entre les arrels d'un arbre que sobresortien de la terra i s'adormí. Quan va obrir els ulls, tenia algú que l'observava. Era un mussol! I es deia Pot! Pot! En un primer moment es va quedar espantat una mica, però no va voler fer-se una bola de nou perquè... se'l va mirar i... quins ulls més bonics que tenia! I quina cara més tendra! De sobte, se'n va adonar. En Pot sí que el podia abraçar. En Bru es va posar molt content, molt i molt content. A partir d'aquell moment, en Bru acaricia les plomes d'en Pot i en Pot passeja les ales entre les punxes d'en Bru. I han continuat el camí junts. Mentre en Pot dorm, en Bru aprofita per buscar menjar. I quan en Bru dorm, en Pot l'abraça i el protegeix de la foscor de la nit.
1: Bé, aquesta és la història d'en Bru, d'en Bru i d'en Pot. Els dos viuen a la muntanya i quan es troben, canten aquesta cançó.
0: Bé, aquest estribet, no?

cop més seré enganyat i essent darrer i per sempre més aquest engany definitiu serà coixí del més amarg dels desenganys. I desenganyat i enganyat, tan aviat podré per fi passar d'enganys com camuflar-me en el mal pas empastifant-me d'enganyifes. Ja mai sabreu què hi ha de cert en el que dic, ni mai sabreu si sóc sincer i sencer del tot o si sóc part cara partit de fraudulenta partitura. Tan aviat heu de pensar que el mot és fals quan el meu cor s'arrisqui a obrir-se sense mida com que paraules d'home honest esteu fruint quan un verí de falsedat us administri. Amb tot, jo sé que si refila el rossinyol a mitjanit, pel dolor serà consol, tant si és veritat com si és mentida.

Una llegenda, avantguardista en el temps, incestuosa, deixeble del passat. Honesta, paraula feta, còncava i cega, una obsessió a la penombra, no impertinent. Tan sols filla de l'honestetat, difícil d'entendre. Aritmèticament perfecta, solitud. Aquí teniu l'esperit,

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

No és el que desitges, però, noi, això és el que és. Això és el que hi ha.

és món. Som fills de Déu, mil llets, Abdulàs, a Ramons,

qui déteste les armes, fussent-elles de la liberté.

vaja el negoci de ser un arbre. No poder canviar res al meu destí. Cada any les fulles més amples els a perder poc temps després i un bon matí torna a posar noves branques fins al cimà i al més fràgil. Petals petits perduts dins l'aire, petita fulla redumil. Vaja un negoci de ser un art. Tota una vida dret dempeus, molt vertical. Al matí esperar la tarda, l'estiu amb sol, l'hivern amb neu, un xic banal. Ai, quin ofici que és el nostre!

negoci de ser un arbre. Tinc un cosí que viu al bosc, diu que està bé. La nit fa música i balla. M'ha convidat, quan farà fosc, jo m'aniré.

però si set fa molt temps ja, les mans se'n van escorxar.

Acabeu d'escoltar una proposta musical de Catalunya Nord.

0: quan es pot.
1: Acabeu d'escoltar una proposta musical de Catalunya Nord.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Bon estiu a Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.